Ara jo em presentaré a vint com programación en el que vi a xalar per què encara han compartit un home vint. Malgrat que no s'ha de xalar a través que t'ha de xalar que no família, que no xalar, que no s'ha de xalar, que t'ha de xalar, que vi a que crearà una programació tra. No s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, que no s'ha de xalar, parte sin patrocinador es un gusto escuchar. Entonces que escribir para que hay compartir a bien mi tío chavo lo está haciendo acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.